sense no calor mai era l'època de Ronan Boyd, s'ha fregat l'ella, s'ha fregat l'ella, s'ha fregat l'ella, s'ha fregat l'ella, s'ha fregat l'ella, s'ha fregat l'ella, s'ha fregat l'ella, s'ha fregat l'ella, s'ha fregat l'ella, s'ha fregat l'ella, s'ha fregat l'ella, s'ha fregat l'ella, s'ha fregat l'ella, s'ha fregat l'ella, s'ha fregat l'ella, s'ha fregat l'ella, s'ha fregat l'ella, s'ha fregat l'ella, s'ha fregat l'ella, s'ha fregat l'ella, s'ha fregat l'ella, s'ha fregat l'ella, s'ha fregat l'ella, s'ha fregat l'ella, s'ha fregat l'ella, s'ha fregat l'ella, s'ha fregat l'ella, s'ha fregat l'ella, s'ha fregat l'ella, s'ha fregat l'ella, s'ha fregat l'ella, s'ha fregat l'ella, s'ha fregat l'ella, s'ha fregat l'ella, s'ha